la part capitatori, de canar, mocta de manyà, se comarci, però que tan gent d'altra, per igual que per si no s'hi ha de haver-ho, que s'hi ha de haver-ho, que s'hi ha de haver-ho, que s'hi ha de haver-ho, que s'hi ha de haver-ho, que s'hi ha de haver-ho, que s'hi ha de haver-ho, que s'hi ha de haver-ho, que s'hi ha de haver-ho, que s'hi ha de haver-ho, que s'hi ha de haver-ho, que s'hi ha de haver-ho, que s'hi ha de haver-ho, que s'hi ha de haver-ho, que s'hi ha de haver-ho, que s'hi ha de haver-ho, que s'hi ha de haver-ho, que s'hi ha de haver-ho, que s'hi ha de haver-ho, que s'hi ha de haver-ho, que s'hi ha de haver-ho, que s'hi ha de haver-ho, que s'hi ha de haver-ho, que s'hi ha de haver-ho, que s'hi ha de haver-ho, que s'hi ha de haver-ho, que s'hi ha de haver-ho, que s'hi ha de haver-

0: perquè tinc que gastar-me segurament a treballar per la Càritas. No sé si vols haver dit de manera alguna, Gavi, forma part d'aquí, forma part d'aquí, però ha deixat que el conformat que no és un altre, però si no serà el que ha dit ser, però no hi ha una altra cosa que fer-ho, si no tens el que tenia d'haver fet, perquè era Càritas, però si t'hi s'ha fet una altra cosa, que no hi ha una altra cosa, però no hi ha un pas molt d'aquí. Si no hi ha una altra cosa, salvo que per evaluar el poder que anem sols i que fiscos, jo per la quasi de volent que fos ser per la de Madrid, per evaluar el poder que fos, i que tenia ja, que li deien, vas a evaluar que sols i que per una hora que parla, que és el poble, que és el poble, que és el poble. Però que sí, salvo que hi ha una cosa que es veu aquí sempre, que és el poble, que va, que tu no hi ha totes les setes.
1: Jo no es va dir que el postín de la somació el seu bon pisó, i ell que s'ha dit que el critiquen sobre la pel·le que són, Baldor com tot d'aquí per dir que sí, la veritat que era dir que és el que ens ho va dir que s'ha estranyat, no ho ens hem abordat.
0: Tant que aquí era una gran imatge de l'animació de mortalitat, que va passar el deixament de tot el que s'ha de fer, perquè en un tiro que s'ha de fer, que s'ha de fer, que s'ha de fer, que s'ha de fer, que s'ha de fer, que s'ha de fer, que s'ha de fer,
1: Sin capa posar siempre más, hasta ahí estamos a la salida, va a ver, ya lo dejamos.

0: Bíblia creu, s'evidència de drama pot ser un impacte de cau. S'ha fet per la tutela i pel caràcter que no hi ocupava el grup de Nadal.
1: L'any també és una dictadura que hi ha altres prèvies vicissitats com un actiu grup de aquell constant i carinat on s'ha de fer el cop i per tot el que hi ha tant sent de catalats la política del país de Nadal ja n'he dit que l'any que ja hi ha més.
2: Thank you.